0: que m'he casat i acordo el dia de los 50 a saps de tornar un poixo per la veritat d'un pelamos. El poixo per das, poixo jo està pan a har a rupia. I a bater poixo per la cama s'ha tot xastria, no n'hi mai que l'acte. Tenim mai que m'he una sa que t'he dit trae per a l'aigua. Ho clia mare l'ençà de l'aigua per a l'aigua.
1: S'ha tot tan brut la selva. Ja que m'ha dur la selva. Un xarxaret. No tot menys si som per gaire. Però es per veus ahir ja et tenc si som per la selva. Ja pot pel qui per casa no ho té. Així m'ho ràquim d'un. I m'ha dit el baixa m'ho d'un. I m'ha dit per casa no ho té. Ens ho vaig a la selva. Però tot patrat una selva. Va ser que m'ho d'una selva. Et demana que tot el mitjà que la. Però tu n'has de m'ho cita. Així m'hi xep que s'ha d'anxi per casa. Que li dada. A casa m'ho dit. Tu m'ha dit. Per dir que s'ha de jo. La xava d'un. S'ha tot menjat que la xora la. Plana, plana, vine, vici, a l'altre, quan t'hi dir les altres. Burdor, sense mà, demà, ple, quan te pons l'ele. Ane, per això, et dic, a vint, a que t'haig de ser això de no te, te ci mai diable la meva tare trata. A sa precària, és ara, per això, per estar jugues la, per apel la, ja estic, ja estic, mai di meva tare trata. Ane, internet, se llama, mà, demà, ple, quan te pons l'ele. Demà, ara, està molt de cuclí, mai diu, vol te, que t'ha deixat, budut, pa, del que deixa, Denmark, Sweden, ja, deixa, mà, de dutut, pa, d'anar, se t'haig de l'ele. I a ci, mai, des de l'internet, un número de l'internet, això va l'agafar la dic, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, que per què em pot ser, m'arrestria, m'agudici, que m'ha tenit ser de llasta, en un dels brent d'any, ja, perquè ara tot un, i te'l deixa estar l'any. Podríeu ser amb aquesta raça, sangla, ec, sap ser amb això, perquè ens hi entrarà en dir-me'n de l'hi, que m'ha pot dir-me'n una cosa per a mi, m'han de l'hi, també si t'ho toca la, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser, ja que l'ho potser,